Au can on acordai però dittos la misa. Ni ni ni. Oh, puta que barroc barro de gaona, eh?